0: dos quarts de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Dissabte intens pel que fa a la política. D'una banda, el PSOE reuneix a Madrid el seu comitè federal amb l'ombra d'un possible avançament electoral i enmig dels casos judicials que afecten el partit. A l'entrada de la reunió, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegurava que els socialistes no tenen por.
2: Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem. Que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor. Els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
0: Això a Madrid. Aquí a Barcelona, el Partit Popular celebra el seu congrés autonòmic amb 4 anys de retard per reelegir Alejandro Fernández com a president del PP català. Fins aquí cap sorpresa, un cop solucionades les divergències inicials amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijó. La incògnita era qui seria el número 2, que ja té nom, Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, és el nou secretari general del PP de Catalunya. A aquesta hora tanca el congrés el president del partit, Núñez Feijó, que vol fer de Catalunya una plataforma de llançament cap a la Moncloa. El sentim.
3: Mirad, el partido que garantiza la seguridad en las calles contra la delincuencia con hechos. Todo esto, queridos amigos, es lo que nos hace ser un partido único y fiable frente a

0: Continuen les altes temperatures, tot i que els termòmetres han baixat una mica respecte al que van patir fa només uns dies. Situació i previsió, Aimet Noelia García.
1: Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'Aimet.
0: I fem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora ja va a poc a poc aclarint-se el volum de trànsit en alguns punts, sobretot dies de costa, que han anat registrant força volum aquest matí. Malgrat tot, encara, per exemple, a la Nacional 340, encara ens queda un quilòmetre d'aturades a la zona del Vendrell. En sentit sud, també queden alguns punts carregats amb volum de trànsit a la C31, entre Cubelles i Cunit, en sentit sud, així com també en el cas de l'autopista del Maresme, per la zona de l'Ella i de Mataró, en sentit nord. En el cas de la C35, queden aturades ja molt puntuals, l'altitud vaja a la zona de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, amb l'Albert Bacàs, els comandaments tècnics, el Santi Garcia contra el central, comencem.
3: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Cita important avui a Madrid per als socialistes. S'ha reunit el Comitè Federal del PSOE en l'horitzó de les pròximes cites electorals l'any que ve i la situació generada pels casos judicials que assetgen el partit. Tot i això, el sentit en general expressat a l'entrada de la reunió és d'esperança. Maria Gómez.
4: Així, encara en el futur més immediat, amb esperança i un optimisme moderat. En paraules de Salvador Illa, el socialisme encara té molt a dir i, sobretot, molt per fer.
5: A dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
4: Ha posat en valor la gestió de Sánchez i recorda que enmig dels presumptes casos de corrupció ha actuat, diu, amb contundència suficient i de manera exemplar. Preguntat sobre un possible avançament electoral, Illa s'ha centrat en continuar avançant com a partit. Aquest dijous al Congrés, Partit Popular, Vox i Junts trobaven un espai en comú per exigir responsabilitats a Sánchez, o dimissió o sotmetre's a una qüestió de confiança. Aquesta ha estat la reacció del president del govern.
6: I, por cierto, Salva, querido presidente, las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
4: La voluntat de Sánchez és acabar la legislatura.
0: Mentrestant, a Barcelona, Congrés del Partit Popular de Catalunya. Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, ha estat l'elegit per Alejandro Fernández, que repeteix com a president, per ser el nou secretari general i, per tant, el número 2 del partit, en substitució de l'històric Santi Rodríguez. Així s'ha decidit en aquest Congrés del PP, que se celebra avui a Barcelona, que clausura aquesta hora el líder nacional Alberto Núñez Feijóo, per aquí Catalunya ha de ser una plataforma de llançament cap a la Moncloa. Anem a l'hotel on se celebra i és a punt de finalitzar aquest congrés express que arriba, això sí, amb 4 anys de retard. Joaquín Calvente, bon dia.
7: Bon dia. En aquest moment, Alberto Núñez Feijóo està finalitzant el seu discurs. Feijóo i també Miquel Tellado, número 1 i 2 del PP, han arribat a Barcelona per beneir la renovada direcció del PP de Catalunya. Geren full de les desavenències, segueixen la pau i engeguen el modo electoral, conscients que necessiten un PP fort a Catalunya per poder arribar a la Moncloa. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
8: No os oculto, por si alguien le tiene alguna duda, que quiero ser el próximo presidente del gobierno, pero no porque toca la alternancia, sino porque es imprescindible el cambio. Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
7: Al capdavant del PP de Catalunya seguirà Alejandro Fernández en aconseguir el 97,51% dels vots. De fet, ha estat l'única candidatura que s'ha presentat. Fernández vol cosir les ferides que ha deixat la travessa pel desert dels populars. L'escoltem.
9: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
7: El seu número 2 serà Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, un càrrec que ara assumirà Lorena Roldán.
0: Gràcies, Joaquín. El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquesta edició cap de setmana, el portaveu de Vox al Parlament,

0: Joan Garriga ha exigit al líder del PP, Núñez Feijóo, que presenti ja la moció de censura contra Pedro Sánchez i a Junts que li doni suport.
1: Que presenti la moció al Feijóo i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual.
2: Ja, la moció ja. Que la presentin, que la registrin, la votem.
1: És que perden el temps. És desesperant, aquesta indeterminació.
0: I a Planoles, homenatge avui a l'expresident Jordi Pujol, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la branca juvenil de Junts, Laura Zurriaga.
3: Un acte al que assisteixen prop de mig miler de persones. Entre les personalitats més destacades de Junts per Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, o el secretari general Jordi Turull. Els militants de la JNC han repassat les fites destacades de Pujol en els seus 23 anys al capdavant de la Generalitat. Des dels seus inicis a la resistència, passant per les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que va guanyar Ciu el 80, fins l'equilibri territorial amb la creació dels Consells Comarcals. Pere Saló.
4: I això ho diu el president Pujol amb un text, amb un discurs, el 4 de març de 1983, ja és president, i diu el president: Catalunya no viurà si al final aquesta mena de gran pop barceloní ho xucla tot. Catalunya necessita la riquesa de les seves comarques.
3: Durant la trobada es plantarà un roure, símbol de Convergència Democràtica de Catalunya, i es llegirà un discurs de l'expresident. L'acte va ser anunciat a l'abril durant el judici per la fortuna de la família Pujol Ferrusola, del que l'exlíder de Ciu fou exonerat, recordem, per motius de salut, i que ha assegut a 7 dels seus fills a la branqueta.
5: Edició cap de setmana.
0: Cues i cues de ciutadans veneçolans s'han pogut veure aquest matí, tot esperant per fer lliurament de productes per enviar al seu país als milers de damnificats pel doble terratrèmol d'aquesta setmana.
6: Cada tiene un medicamento distinto para que se pueda...
7: Para que se aguante.
8: Aguante, vale.
0: És la resposta a la crida que han fet des de diferents associacions de veneçolans a casa nostra per aplegar ajuda humanitària per enviar al seu país.
9: Bueno, hemos traído suero, chiringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas, solución fisiológica, toallitas, guantes, también... medicinas, de todo lo que hemos encontrado en farmacias, porque ya se acaban.
10: Ayudando entre todos lo que más podemos para que todas las personas que están allá pues puedan solventar y solucionar lo que más puedan con lo que estamos aportando aquí en su mayoría.
11: Mi familia está allá, gracias a Dios no se ve nada afectada. Sí que es verdad que hubieron daños materiales en cuanto a su casa, pero nada grave. Entonces no hemos tomado nosotros la iniciativa aquí. Muchas personas voluntarios se sumaron y vienen en camino. Para recolectar lo más que podamos y entregárselo a Madrid, a ONG, que ellos sí se encargarán de enviarlo a Venezuela. Creo que en containers ya el martes, lunes, ya se encargarán de eso.
12: Y estamos aportando todos un granito de arena, ¿no? Principalmente lo único que he podido hacer en mi pequeño campo, que es a nivel médico, es hablar con los centros hospitalarios donde he trabajado, donde trabajo, y decir, oye, ¿qué podemos aportar? Lo de primeros auxilios es lo más primordial. Eso fue lo que hemos traído hoy, y el objetivo es seguir durante el transcurso de la semana, porque no es algo de un día, sino va a ser bastantes días en este proceso.
9: Es que es un momento que podemos ayudar en lo que ha pasado, y tenemos muchas ganas de ayudar a la gente que aún está atrapada o que tiene heridas graves. Pues desde aquí también podemos ayudar.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s'ha posat en marxa també una campanya d'emergència per ajudar els afectats i canalitzar l'ajuda tant d'ajuntaments com de particulars. El Fons Català treballa amb organismes internacionals i la identificació de les necessitats més urgents. Des del Fons es fa una crida a fer donacions econòmiques a través d'avís o transferència bancària, més que no pas enviament de productes, perquè és més ràpid i eficaç. L'estat de les infraestructures a Veneçuela, després del doble sisme, dificulta l'arribada de material des de l'exterior. Més coses. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, entre els centres més reconeguts en recerca científica i medicina personalitzada. El Bio acaba de renovar l'acreditació com a centre d'excel·lència Severo Ochoa i es consolida com un dels centres europeus de referència oncològica. Maria Gómez.
13: El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que atorga aquesta distinció, destaca la capacitat del Bio d'aplicar aquests avenços tecnològics en la pràctica clínica, d'apostar també per una medicina personalitzada i de precisió, i de saber liderar no només el propi centre, centre, sinó a nivell europeu. Un reconeixement que és fruit de l'esforç de tots els equips que treballen amb una única fita. El doctor Josep Tabernero n'és el director i també el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
5: Amb l'objectiu que tenim sempre, que és transformar la investigació en càncer per beneficiar els malalts i a la societat.
13: Aquesta acreditació com a centre d'excel·lència suposa noves oportunitats per encarar el futur en la recerca biomèdica, com ara l'impuls de la intel·ligència artificial aplicada a l'oncologia.
0: Tot i que les classes ja s'han acabat, hi ha qui aprofita l'estiu per continuar formant-se i buscar noves experiències. És el cas de la Sara, una jove de 17 anys, de Sant Boi de Llobregat, apassionada de la biologia molecular. A quart d'ESO va descobrir el programa Joves i Ciència i avui viatja als Estats Units perquè ha guanyat una beca per fer recerca al MIT de Massachusetts, la universitat més prestigiosa del món en ciència, enginyeria i tecnologia. Agnès Valle.
14: Ella va estar treballant a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i va investigar sobre l'epigenètica del càncer. Aquest estudi li ha valgut anar a Boston aquest estiu a fer investigació a laboratoris de gran prestigi.
15: És un laboratori d'un doctor de Harvard, doctor Robbie G. Masner, Dana-Farber Cancer Institute. És un hospital clínic universitari de Harvard. El programa està patrocinat per l'MIT.
14: Què hi farà exactament allà?
15: Jo vaig a fer recerca i enginyeria d'immunoteràpies amb cèl·lules CAR-T.
14: És a dir, que en tumors sòlids només s'ataqui les cèl·lules canceroses i no a les sanes. Passat l'estiu, el seu objectiu és tornar a Catalunya a fer segon de batxillerat i selectivitat i després anar a estudiar la carrera d'enginyeria biomèdica a l'MIT. Entrar-hi no és fàcil, però la Sara és atleta també, velocista, i l'esport li pot obrir la via d'entrada.
15: Ara mateix la situació està molt complicada, de temes també diners, és molt car i és molt difícil entrar, però també he estat parlant amb els entrenadors d'atletisme de la universitat i llavors, doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs superbé i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
14: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica no és fàcil.
15: Manejar l'atletisme, el batxillerat i un article científic és... buah! I clar, jo un cop he acabat l'article científic, aquest el reutilitzaré pel TR, llavors ja el tinc quasi fet.
14: Però l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt.
15: Entreno molts dies i moltes hores i també m'ha ajudat molt a el que és l'organització de l'estudi, perquè sí, la carrera que vull fer té una nota de tall molt alta i per poder estudiar bé i també rendir bé a l'esport s'ha de tenir molta organització i m'ha ajudat molt això a nivell de com gestionar-me les hores, també a disciplina, o sigui, el que és anar a entrenar, encara que no vull, també jo crec que la perseverància. Jo vaig, quan vaig estar intentant buscar laboratori per fer l'article, vaig escriure a 3.000 laboratoris i tothom em va dir que no. I també això, doncs, la mentalitat de seguir endavant encara que les coses no surtin.
14: La Sara Mitchell era estudiant de l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat, de mare catalana i pare escocès. L'anglès el parla a casa i reconeix que li ha servit molt per defensar els seus projectes.
15: La ciència és tot en anglès.
14: Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per a un investigador. La Sara, aquest estiu, ja en tindrà dos.
15: El primer és el que vaig fer al Josep Carreras, a leucèmia mieloide aguda, que és un tipus de leucèmia. Després el que faré allà, que siguin tan eficaces per leucèmies i càncers líquids com càncers sòlids, perquè ara mateix no són tan eficaces. És una cosa que poses al currículum. És que ara jo tinc 17 anys i tinc 2 articles i coses que no es fan fins al màster o fins al doctorat. O sigui, no és una cosa que sona a la carrera, és que són coses molt, molt complexes i que és molt guai dir que saps entendre aquestes coses.
14: Doncs li desitgem tota la sort del món i que algun dia aquest coneixement reverteixi en la salut de tots nosaltres.
0: I aquest cap de setmana, la Granadella i Torrebesses, a Lleida, són l'epicentre de la pedra seca, una tècnica ancestral que s'utilitzava per fer construccions per als pastors. Joana Cendra.
16: Torrebesses i la Granadella acullen aquests dies la novena edició d'un curs que té per objectiu l'estudi i el coneixement de les construccions de pedra seca i també la seva tècnica constructiva, una tècnica ancestral que avui té plena vigència. Cristian Soler, del Departament d'Enginyeria Industrial i d'Edificació de la Universitat de Lleida.
17: Hem descobert que la pedra seca ajuda a la biodiversitat, ajuda a la retenció de l'aigua. I si ara anem ja als moments actuals, doncs podríem considerar aquesta tècnica ancestral com una de les millors tècniques també per la qüestió dels canvis, del canvi climàtic, no? Ajudant i mitigant amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, veiem que aquestes qüestions que feien els nostres avantpassats, tot i que sembla una mica antigues, ens poden ajudar també molt en aquests moments actuals.
16: A banda del curs, se celebrarà una taula rodona final on es debatran les principals dificultats a l'hora de donar un nou ús a les construccions de pedra seca i també es plantejarà com trobar solucions a les problemàtiques existents.
0: L'actriu Rosa Boladeras és la guanyadora de la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarita Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, la carrera de Boladeras combina teatre, televisió i cinema, destacant tant en registres dramàtics com còmics. El jurat premia Rosa Boladeras pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a l'abril a la Sala Beckett. Rosa Boladeras suma així a una llista de noms de reconegudes actrius de l'escena catalana, des de Núria Espert a Emma Vilarsau, passant per Anna Litzaran. L'acte de lliurament del premi es farà el 20 de juliol al Teatre Romea de Barcelona. I del teatre a la fotografia, durant dècades, milers de fotos familiars han quedat guardades en calaixos i àlbums sense més pretensió que conservar un record. Ara, una exposició al Palau Solterra de Torrella de Montgrí reivindica el valor d'aquestes imatges anònimes i les converteix en testimonis de tota una època. Gemma Esteve.
18: L'exposició reuneix més de 300 fotografies fetes entre el 1945 i l'any 2000, instantànies que retraten escenes familiars, vacances, paisatges o instants íntims i que avui ofereixen un testimoni únic de la societat de la segona meitat del segle XX. El barceloní Jordi Barón les ha anat adquirint durant anys en fires especialitzades, en cans i subhastes. Ara, amb aquesta mostra, convida a fer una relectura de totes aquestes imatges quotidianes en un moment en què l'auge de la fotografia digital està abocant els àlbums familiars a la desaparició.
19: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida.
18: Una mirada al passat que transforma fotografies de gent anònima en documents històrics d'una època i que ens recorda que sovint la gran història també s'escriu a través dels petits instants. Portes endins els arxius dels altres s'inaugura avui i es podrà visitar el Palau Solterra de Torroella de Montgrí fins al 15 de novembre.
0: I Alejandro Sanz recau avui a Barcelona dins de la seva gira mundial I ara què?